0: Bon dia, molt bon dia. Bon dia.
1: Alò, bon dia.
0: Ens anem al govern.
1: Sergio Giloga o Namakaru.
0: Namakaru, ho viuen o quatigan o Mkuba?
1: Mkuba, Mujeba.
0: Mujeba. Ba no coneix de carab, no?
1: Ana coneix aca de managa, ana coneix aca bili namea.
0: No m'ho dic, no t'ho canni, ya.
1: Ya masya madu mag gimu yera wi unwa giri kopolo
0: baito no tamana bon dia
1: bon dia bon dia.